0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
3: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
3: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM a Ràdio

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: Abrera som cultura.
4: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
3: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Bebé, bien, ¿y tú cómo estás? Ahora en la noche hay una fiestica, que es la del cumple de Loe. Avísame, tengo una lista corta para meter, pero si quieres irte puedo, te meto en mi lista, pues.

0: pretend. Bye.
1: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
2: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
1: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
2: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito.
4: Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en la...

0: Soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
2: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació.
2: Disponible per Android i iOS.
0: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: I'm not worried.
1: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
2: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
1: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
3: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
4: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: especials.
1: Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 5.
1: Fórmula Pulcat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
1: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
0: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

Jazz Club de Nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de Nit.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7, us parla Pili García. Els bombers treballen per estabilitzar aquest dilluns l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que es va declarar ahir a la tarda a la zona del Vall de l'Infern. El foc afecta sobretot terreny forestal de Querol i Pontons i ja ha cremat prop de 115 hectàrees. Durant la nit ja han treballat 270 efectius amb 80 vehicles amb l'objectiu de tancar els flancs que encara continuen oberts. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, ha explicat que la població està desconcertada després de 3 incendis en pocs dies a la mateixa zona.
2: Al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara hem pogut sortir del que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades. Si senten una mica d'olor a fum o veure un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
1: Es manté el confinament amb unes 2.500 persones a Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Els bombers confien que l'augment de la humitat i la baixada del vent durant la nit, la baixada de la marinada, ajudin a estabilitzar el període al llarg d'aquest dia. I Protecció Civil situa aquest dilluns 72 municipis al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim risc d'incendi, i 185 més al nivell 3. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals, entre els quals Montserrat, el Montsec, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i Montsant. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa de cara al curs vinent. Ho diu després que l'Assemblea Educativa de Catalunya hagi acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals del sistema estan sent molt constructives i que ja s'ha reunit amb més d'un centenar de centres. Entre les principals reclamacions hi ha recursos per atendre la diversitat, revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. La consellera defensa que la voluntat del departament és mantenir el diàleg amb direccions, sindicats i famílies per recuperar la confiança i intentar que el curs comenci amb més consens. I Unió de Pagesos alerta que el 80% dels cultius de pera conferents de la Plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. El sindicat explica que la calor asseca les fulles, frena el creixement del fruit i farà que la pera tingui un calibre més petit. Unió de Pagesos diu que no és el problema de reg, sinó d'excés de calor. Els arbres es paralitzen quan se superen els 36 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla't i ens ho passarem força bé.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Cabrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Pel que fa a mobilitat, la circulació de les línies R13, R14 i RT1 es troba tallada entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd a causa d'una incidència a la infraestructura, segons informa Renfe. Hi ha servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies en els trams afectats. Pel que fa a les carreteres, la AP2 està tallada en sentit Barcelona entre Barberà de la Conca i Montblanc per l'incendi d'un vehicle, amb desviaments senyalitzats per la sortida 193 de Montblanc. També hi ha les retencions habituals a l'entrada de Barcelona que afecten principalment a l'AP7, al Vallès, la B10, la B20, la C58, la B23, la 2, la C32 i la C17. I també continua tallada la carretera T244 entre Querol i Aiguamúrcia a causa de l'incendi forestal d'aquest diumenge, on els bombers hi treballen per estabilitzar-lo. De fet, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, és un incendi que es va declarar ahir a la tarda a la Vall de l'Infern i que ja ha cremat prop de 115 hectàrees, sobretot forestals entre Querols i Pontons. Durant la nit hi han estat treballant 270 efectius amb 80 vehicles amb l'objectiu de tancar els flancs encara oberts. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, ha explicat que la població està desconcertada després de 3 incendis en pocs dies a la mateixa zona.
3: Al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara hem pogut sortir de lo que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar, i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades. Si senten una mica d'olor a fum o veure un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
2: Es manté el confinament a 2.500 persones a Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. A més, Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I en educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia del curs. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I una nena de 9 anys ha mort a Fontcalda, a la Terra Alta, pel despreniment d'una roca mentre es banyava en aquesta zona d'aigües termals de Gandesa. En el mateix accident també ha resultat ferida una jove de 24 anys. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dimarts 14 de juliol, des de l'Ajuntament d'Abrera es convida la ciutadania a viure la semifinal del Mundial de Futbol, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i França en pantalla gran. Serà a la sala municipal a partir de les 9 del vespre i l'obertura de portes es farà una hora abans, a les 8. Hi haurà servei de barra de begudes en frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencaestiu. Les activitats programades per aquesta setmana són aquestes. Avui, dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencaestiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Samaró 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
5: Abrera Informació. Activitats.
6: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Avui, dilluns 13 de juliol a les 5, hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol i diumenge dia 19 de 5 a 6 de la tarda hi haurà jocs dirigits. El dissabte porta per títol Les estàtues emocionals i diumenge La missió impossible. En tots els casos per a infants de 5 a 10 anys.
5: Abrera Informació. Activitats.
6: Després de la festa major un estiu més, tornem a gaudir de les festes majors dels barris d'Abrera. Aquest cap de setmana s'han celebrat les festes de les Carpes i Sant Miquel i el proper cap de setmana tindran lloc les festes de Can Vilalba i Can Amat. A Can Amat, dijous 16 de juliol a les 9 hi ha ioga en obert. Divendres 17 de juliol al matí a 8:45 també hi haurà ioga. A 8:15 del vespre, animació infantil amb la superballaruga. 15:15 a les 9 es farà el sopar de l'entrepà. A 11:15 es farà el quinto de festa major i a partir de 12:15 de la nit i fins les 2 ballar amb el grup duet Skitch. Dissabte 18 de juliol a partir de les 8 del vespre hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8 zumba amb vive i baila. A les 9 sopar de germanó. A 11:15 el segon quinto de festa major i a partir de 11:45 de la nit i fins a les 2 sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues. A 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 6:45 animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So.
5: Abrera Informació. Activitats.
6: Entre que la programació de la festa major de Can Vilalba és la següent. Divendres dia 17, durant tot el dia es farà jornada de portes obertes al castell de Voltrera. De 5 a 9 hi haurà pinball per a totes les edats. De 6 a 8 campionat de remigio. A 7:45 pinyata infantil. A les 9 campionat de futbol sènior. I a partir de les 11 ball amb orquestra fins a les 2. Dissabte 18 de juliol de 8 a 10 es farà una carrera d'atletisme de mini trail al castell de Voltrera, on durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. d'11:00 a 12:00 campionat de futbol infantil mix. De 12:15 a 5:00 inflables d'aigua lliscadora. De 4 a 6:00 una paella popular. A les 5:00 hi haurà la festa de l'aigua amb Holi Festa i guerra de globus d'aigua. De 6 a 9:00 campionat de dominó. De 6 a 10:00 es farà un tardeo. A 8:15 hi haurà pinyata infantil. A les 10:00 espectacle del grup Som Cabaret. A 12:15 ball amb hit dance. I a partir de 2:15 i fins a 4:15 disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia, tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. Del matí, de 9 a 12:00, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11 a 12:00, campionat de ping-pong. A 12:15, castell inflable d'aigua. De 1 a 2:00, festa de l'escuma de colors. De 4 a 6:00, fideuà popular. A les 6:00 hi haurà el campionat de parxís. A les 7:00, ball de zumba. També a les 7:00 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats. A les 10:00, una visita al castell il·luminat. I a 11:15, la batucada des del castell de Voltrera per posar el punt i final a la festa. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 el 26 de juliol al Rabató, 29 i 30 d'agost a la Font, 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
4: Y me pregunto si pudiera ser.
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
4: Quiero

Molt bon dia, una nova setmana que encetem. Avui és dilluns 13 de juliol del 2025. Vinga, va, que comencem una nova edició del programa. Explicant que encara més de 260 efectius dels bombers i una setantena de vehicles han treballat tota la nit en la extinció de l'incendi forestal que crema entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Al matí s'hi han incorporat 4 mitjans aeris. L'incendi, que continua actiu, s'ha originat a Aiguamúrcia, diumenge a la tarda, en una zona coneguda com la Vall de l'Infern, i crema també els municipis de Pontons i Querol, on s'ha ordenat per prevenció l'evacuació de diversos nuclis habitats, mentre que es manté el confinament d'unes 2.500 persones. El foc té un potencial per cremar un miler d'hectàrees i a hores d'ara ja n'afecta unes 114. Aquest matí, pendents d'Aiguamúrcia. I a Almeria, l'incendi de Los Gallardos, el més tràgic des que hi ha registres a Andalusia, ja suma 13 víctimes mortals. Aquest diumenge a la nit ha mort una dona de nacionalitat britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de divendres amb cremades greus al 20% del cos. Afortunadament, els bombers han pogut estabilitzar aquest incendi, que finalment ha cremat 7.000 hectàrees, i els 1.400 veïns desallotjats han pogut passar la nit a casa seva. El foc ja està en vies de ser controlat i la situació de risc ha baixat a nivell 1. El president andalús, Juan Manuel Moreno, parla d'un incendi excepcional i admet el fenomen del canvi climàtic per explicar incendis com aquest. Una nena de 9 anys s'ha mort a la Fontcal de la Terra Alta arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquest font d'aigua termal a Gandesa. Des de l'Ajuntament de Prat de Comte han confirmat que s'ha produït un tràgic accident que també ha ferit un jove de 24 anys. Un apunt de caràcter internacional, perquè un incendi en un bar de Bangkok, la nit de diumenge a dilluns, hora local, ha causat la mort d'almenys 27 persones, segons han informat les autoritats tailandeses. El foc s'ha originat poc abans de la mitjanit en una cerveseria del nord de la capital tailandesa i al voltant de 2:15 els bombers ja havien aconseguit controlar-lo. La circulació de la gent

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes

0: Des de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
1: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
0: Refresca't amb nosaltres i esperem!
2: Seguim avançant amb la millor selecció musical. Ara és el moment d'una proposta que destaca per la seva sensibilitat, una lletra que convida a escoltar amb atenció i una melodia que atrapa des del primer instant. Si encara no l'has descoberta, aquest és un bon moment per fer-ho. Aquí arriba Guille Galván, Los Motivos.

Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera. The more swimming.

dos quarts de nou del matí, la previsió del temps, perquè aquesta setmana vindrà marcada per una pujada de la temperatura que tocarà sostre de cara a dimecres, quan es tornaran a superar els 40 graus a Ponent. Després s'espera un descens, que seria a partir de dijous. Hem començat la jornada amb temperatures altes, que en molts casos superen els 20 graus, i en alguns punts els 25. Durant el matí el sol es combinarà amb pols en suspensió i amb alguns núvols més espessos al sud, que poden deixar 4 gotes a l'Ebre. A la tarda s'esperen alguns ruixats al Pirineu més occidental, les temperatures diurnes pujaran més que ahir i es mouran entre els 32 i els 38 graus, i a Ponent poden arribar als 39. Les temperatures pujaran demà i sobretot dimecres, quan tornaran a superar els 40 graus sobre totes les comarques de Ponent, tot plegat amb vent del sud, sobretot durant les tardes, amb sol i amb pols africana en suspensió. Temperatures actuals a Barcelona entre 23 i 26, Tarragona 26, 25 a Lleida, 19 a Girona, 28 a Portbou, 25 a Mataró i també a Alcanar i Amposta, 16 a Puigcerdà, a Tremp tenen 22 graus i 25 a Abrera. Poc hem de saber, ha mort als 100 anys Gilda Love, una de les transformistes de més renom dels anys 70 a Barcelona. Era una icona del col·lectiu LGTBI i es va fer coneguda pels seus espectacles en cabarets del barri del Raval de Barcelona, en aquell moment conegut com el barri xinès, i també va ser un dels personatges destacats de la Espanya del Destape. Gilda Love, que era el nom artístic d'Eduardo Enrique Gustavo Francisco, va néixer a San Fernando, a Cádiz, però es va instal·lar a Barcelona, on va desenvolupar bona part de la seva carrera artística. Va actuar per primera vegada com a Gilda Love al Madame Arthur a París i ràpidament va començar a fer gira per diversos cabarets. Des d'aleshores ha estat en actiu fins ben bé els seus últims dies. De fet, l'any 2022 va protagonitzar la pel·lícula documental Cantando en las azoteas, de Henry Rivas. Al seu poble d'origen, San Fernando, l'Ajuntament ha batejat com a Premi Gilda Love un guardó per reconèixer les persones que treballen per defensar els drets del col·lectiu LGTBI. Justament, el Premi 2026 es va entregar dissabte dintre de les festes de l'orgull de la ciutat. Aquesta és la informació. Amor als 100 anys, Gilda Love, icona LGTBI i l'últim transformista del barri xino de Barcelona. Vinga, continuem amb una d'aquelles cançons que ja en forma part de la banda sonora de molts moments, un èxit que va marcar una època amb una fusió de ritmes urbans, energia i aquest toc irresistible que la fa impossible de deixar de cantar.

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: La música no s'atura i continuem amb una de les propostes que està sonant amb força. És un tema amb un estil propi, una melodia enganxosa i tota l'essència de Guillem Bautista. Ara arriba No està mal.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: al despertar, Jordi Ninus, que és un d'aquells artistes que saben convertir les emocions en cançons. Un tema ple de sensibilitat que convida, sobretot, a mirar endavant.
1: També a l'estiu. Ràdio Abrera.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Acabem d'escoltar a Ivan Herzog amb Des de juny, que és una cançó que parla de distàncies, de records i d'aquelles sensacions que encara que passi el temps continuen presents. Ara arriba Jess i Nick. Quin dur amb aquest pegadita a les 9 notícies.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. Ràdio Obrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Tallades diverses línies de Rodalies al Camp de Tarragona per una incidència en la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, la R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la Plana Vicamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera pels trams afectats. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aigua Múrcia a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. Durant la nit, uns 260 efectius han aconseguit perimetrar el foc, però els preocupa en diversos focus secundaris i sobretot el flanc esquerre en una zona abrupta i inestable. Per precaució, Protecció Civil ha ordenat evacuar prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol, tal com explica l'inspector de bombers Oriol Corbella.
3: Al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquí aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara hem pogut sortir del que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades, si senten una mica d'olor a fum o veure un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
2: L'evacuació es fa de manera ordenada cap al casal de Vila-rodona i es preveu que puguin tornar al vespre. A més, Protecció Civil situa 72 municipis al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys de la mateixa família ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. I en educació, la consellera Esther Niubó confia rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després de l'assemblea educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el 8 de setembre, el primer dia de curs. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat, revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I Unió de Pagesos alerta que el 80% del cultiu de pera Conference de la Plana de Lleida està deshidratada per les altes temperatures. El sindicat diu que no és un problema de reg, sinó d'excés de calor. Els arbres es paralitzen quan superen els 36 graus i això fa que la fruita sigui de calibre més petit. I pel que fa al temps, la calor anirà a més, també de nit amb mínimes tropicals i tòrrides al litoral. De dia les màximes poden acostar-se als 38 graus al Segrià i demà podrien superar de nou els 40. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera va acollir el dijous 9 de juliol passat l'acte de lliurament de diplomes als i les alumnes dels diferents cursos impartits durant el primer semestre de l'any des del Departament de Promoció Econòmica. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora de l'àrea, Maite Novell, acompanyats de la cap del departament, Tamara Mendieta, i la tècnica d'ocupació, Montse Tomàs, van lliurar els diplomes i van felicitar les persones que han realitzat i superat els cursos, posant en relleu la importància de continuar fomentant la formació per ajudar els veïns i veïnes que busquen feina a incorporar-se al mercat laboral. Les valoracions per part de l'alumnat van ser molt positives. Sentim algunes d'elles.
5: Hemos hecho un curso de sociosanitarias y la verdad que nos ha gustado mucho. Ha sido un curso muy compacto pero muy completo y hemos aprendido mucho en muy poquito tiempo. Entonces yo y mis compañeras, la verdad que he conocido gente maravillosa porque todas somos totalmente diferentes, pero hemos hecho un buen grupo. Hemos tenido suerte que la profesora también ha sido una muy buena formadora. Dar las gracias a Montse y al Ayuntamiento de Abrera por habernos dado esta oportunidad.
6: Me ha parecido un curso muy interesante, estoy muy orgullosa y muy contenta. Hemos tenido una profesora fantástica, he conocido a mis compañeras que son un encanto y ahora realizar la labor en la que quiero dedicarme y ir aprendiendo esta nueva parte que me falta.
7: El curs és com superar una dinàmica de grup amb èxit. Va estar molt interessant perquè jo mai m'havia enfrontat a una entrevista grupal, no sabia com anava, i ens van fer tant la formació teòrica com després va ser molt interessant dur a terme una pràctica, perquè bé, és quan realment t'enfrontes a la situació. I bueno, va ser un canvi de xip, perquè jo sense la formació l'hagués afrontat d'una manera, i després de la formació realment vaig canviar el meu xip. És molt interessant, ja dic, jo sense la formació ho hagués fet d'una manera, i amb la formació doncs em va canviar totalment la meva manera d'afrontar aquest tipus d'entrevista.
8: He hecho el curso de monitora de lleure y me ha parecido el curso muy conveniente, muy didáctico, y a la hora de encontrar trabajo esta formación me ha sido muy, muy responsable y muy respetuosa. Y lo recomendaría a la gente para hacer el curso, porque es una formación que te forman y luego a la hora es una experiencia muy grande a la hora de ponerte a trabajar en colegios, comedores, etcétera, y casales.
4: Els cursos dels quals s'han lliurat els diplomes són els següents: monitor de temps del lleure infantil i juvenil, entrevista curricular versus entrevista competencial, eines fàcils per a la recerca de feina amb intel·ligència artificial, Excel bàsic, monitor-monitora esportiu, competències digitals bàsiques, com superar una dinàmica grupal amb èxit, un curs de resiliència motivadora i un curs d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials que ha permès l'obtenció del certificat de professionalitat. Tots els cursos són gratuïts per a l'alumnat, ja que estan subvencionats per la Junta també d'Abrera, juntament amb altres administracions i organismes.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026, i del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. La part teòrica es farà dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:45 a 2:45. La pràctica 1 es farà divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 2:45 i dimarts dia 21 de 9 a 2. I la pràctica 2 dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 2:45 i divendres 24 de juliol de 9 a 2. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions us heu d'adreçar directament al Servei de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació de Brira, en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 5:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0802, o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
9: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
10: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
9: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
10: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
11: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
12: Dilluns 13 de juliol, per cert, que molt l'actor Sam Neill, que va ser un dels protagonistes de Jurassic Park, la família de l'actor neozelandès, ha informat que la seva mort s'ha produït de manera inesperada. Tenia 78 anys. Seguim amb cançons, una producció actual i tot el sabor dels sons urbans amb Capo i el tema Bom Bom. I després continuarem amb Joan Bausà, Mama Duixa i el tema Papi Posa del Disc, que és una de les col·laboracions que sorprenen aquest estiu.

0: l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
0: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
3: Arriba una col·laboració que uneix dues de les veus més destacades del pop actual. És un tema ple d'energia, ritme i una producció fresca per aquest estiu que enganxa des del primer segon. Ja sonen Kenya Os i Lola Indigo amb aquest 50-50.

0: És una col·laboració que arriba carregada d'actitud i personalitat, aquest tema, que té un ritme espectacular. Aquest punt especial d'aquesta cançó que converteix una cançó en una experiència per gaudir aquest estiu. Jedet i Yo Si Yo amb Dame-lo otra vez. Refrescant.
1: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: porta molta personalitat. És un tema que té força, una fusió de sons. Que recorda que la música no té fronteres. Kinky Boy, la cantant Bebe i Diego Bravísimo amb aquest Perros sin dueño. Molt bon dia, bon dilluns.
1: Tenim la fórmula perfecta per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.

0: graus de temperatura. Continuem amb un d'aquells temes que van marcar una època i que encara avui sonen amb la mateixa força. És un himne del moviment urbà llatí amb un ritme inconfusible i una col·laboració que va reunir grans noms d'aquest gènere i que van triomfar en un estiu passat. Anem a recordar el Nio García, Nio García amb Casper Mágico i Bad Bunny amb aquest Te Boté.
1: Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Yeah.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Una cançó que ens porta tota la frescor, que ens ve molt bé per aquesta calor del mes de juliol. Una melodia que combina emoció, ironia i aquesta energia tan característica de la banda. Lala Love You, a ver quién se duerme ahora.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: És una col·laboració plena de bon rotllo, energia i aquesta melodia que transmet optimisme des del primer acord. Ja sonen aquí, a Ràdio Abrera, Julen i Miqui Núñez, amb M'he enamorat.
7: Això és una cançó...

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Amb un so fresc, arribant la llave, más que todos.

0: canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Canviem de ritme amb una col·laboració que uneix experiència, carisma i molt de sabor musical. Junior Míguez i Juan Tiz arriben amb Me Llama Loco, un tema amb personalitat pròpia i una energia que convida a deixar-se portar en aquest dilluns 13 de juliol.
2: Hey, lady, lady. Quiero un Míguez que no, así que toma, toma.

Ara ens deixem portar per una cançó plena de sensibilitat i emoció, perquè Julia Bloom ens presenta Somiar Despert, un tema que parla d'il·lusions, sentiments i d'aquells moments en què la música ens transporta

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. Té la darrera hora des de Domenys Ràdio, la Laia Batlle. Bon dia, Laia.
3: Molt bon dia, Pili. Els bombers de la Generalitat creuen que donaran per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees en un perímetre de 8 quilòmetres aquest vespre si les condicions no canvien. Segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest incendi podria ser provocat.
4: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
3: Els bombers segueixen treballant en l'extinció juntament amb ADFs i principalment ho fan en el flanc esquerre per tal que el foc no impacti en les urbanitzacions properes.
2: Gràcies, Laia Batlle. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I recordem que Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté també restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha declarat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1:00 PM. També estan tallades diverses línies de rodalies, al Camp de Tarragona per una incidència a la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, a la R14 entre Reus i Vilaverd, ni tampoc a la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per als trams afectats. I Educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I pel que fa al temps, farà sol en general amb núvols prims i baixos al litoral, sobretot al matí a la Costa Daurada. La calor anirà a més, també de nit, amb mínimes tropicals o tòrrides al litoral. De dia, les màximes poden acostar-se als 39 graus al Segrià i dimarts també podrien superar els 40 graus a Ponent. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també hi ha modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà degut a aquestes obres a l'avinguda de Can Amat, fins al dissabte 15 d'agost inclòs. En aquest sentit, el bus urbà no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. A més, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades al bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i també a l'aplicació gratuïta de Montbus, o també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveu haurà més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i Canamat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Informació de serveis.
5: Des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera s'ha informat que aquest dimarts a 14 de juliol, a partir de les 9 del matí fins a la finalització dels treballs, es produirà un tall d'aigua a diversos carrers del barri de Can Vilalba per millores a la xarxa. Concretament, aquest tall afectarà els carrers de Voltrera, Baix Llobregat, Sant Lluís, Sant Joaquim, l'Avinguda de Virrei Amat, l'Avinguda de Circunvalació i els carrers de Vilalba, Bosch, Curt, Vacarisses i del Castell. Es treballarà per restablir el servei en la major brevetat possible i des de l'Ajuntament d'Abrera es prega les veïnes i veïns afectats per aquest tall disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
0: Abrera Informació. Educació.
5: La SEM, l'Associació Catalana d'Escoles de Música, ha comunicat que el Festival de Joves Músics Europeus Rítmics, una iniciativa en la qual va participar el maig de 2025 l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ha estat guardonat amb el Premi Alícia 2026 a la internacionalització, atorgat per l'Acadèmia Catalana de la Música el passat mes de juny a l'Auditori de Barcelona. El Festival Rítmics, que va acollir a 4.000 joves músics de 18 països, es va celebrar a 40 poblacions de Catalunya, entre elles a Abrera, del 29 de maig a l'1 de juny del 2025 i, com deien, l'Escola Municipal de Música d'Abrera en va formar part activa, sent una seu acollidora o participant a les activitats del festival. Des de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, en associació amb les escoles musicals d'Esparreguera i Olesa de Montserrat, es va formar un hub del festival per acollir diverses formacions europees. L'acte va tenir lloc el dissabte 31 de maig a l'Auditori del Centre Polivalent d'Abrera, amb l'actuació de la banda de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, també la Doinua Música Escola, la banda i cor de la Gaspi, de Guipúscoa, la banda de Reixen, a Suïssa, i l'Estit Band de l'Escola Municipal de Música d'Olesa com a convidades. Simultàniament, l'Orquestra de Corda de l'Escola de Música d'Abrera va actuar en un gran concert juntament amb l'Orquestra de l'Escola de Música d'Esparreguera, l'Escola de les Arts, una orquestra d'Alemanya i una altra txeca. Aquest reconeixement d'abast nacional és fruit del treball en xarxa de molts municipis i de l'aposta compartida per una educació musical pública de qualitat i connectada amb Europa. Així mateix, des de la SEM, agraeixen l'Ajuntament i l'Escola Abrerenca el suport constant, el qual fa possible que les escoles municipals de música s'impliquin en projectes de gran valor pedagògic i artístic que enriqueixen l'alumnat i el territori.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
6: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
8: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
10: Després de la info, arriben les millors cançons i arribarà el moment també de deixar-nos portar pel ritme amb una proposta plena de moviment i energia. Són Latin DJs amb Trompeta. Un tema amb essència llatina. I després la música continua amb una combinació d'estils i una col·laboració que desprèn frescor. J. Porta Martín, o J. Martín i Millón

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que

0: telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Ens endinsem ara en un tema ple de sensibilitat i una atmosfera molt personal, perquè arriba Laura Gibert amb Amulet, una cançó que combina emoció, delicadesa i una melodia que convida a escoltar cada detall.

0: Starry Eyed, Justin Quiles, Kobut, Busta i Sofia Nassau. Un tema amb una producció elegant, aquest ritme envoltant i aquesta atmosfera que deixen que ens captiva, aquesta barreja de veus.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.

0: tan xules, Laura Wes i Kaidam. Tema en ritme i caràcter.
1: Aquest estiu no et surt que rimis les orelles. Escolta Ràdio Obrera.

dos quarts d'onze del matí d'aquest 13 de juliol, 29 graus. Ara és el moment de fer un viatge enrere per recordar un dels grans moments de la música urbana latina. Un tema que va reunir tres grans noms del gènere i que encara conserva tota la seva força, ritme i essència. Recordem junts a Karol G, J Balvin i Nicky Jam amb Mi Cama. Mi Cama.

0: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Continuem amb una trobada de grans noms de la música urbana llatina. Escoltarem a Maluma i Ryan Castro, coneixen estils a Pala Seca. Un tema amb ritme, actitud i aquest toc colombià que dona personalitat a cada nota d'aquest tema que volem escoltar junts, tu i jo, camí de les 11.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!
2: Fanny, that's what I'm

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Chatarrero del amor.
2: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
1: Chatarrero del amor.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Fórmula Matí, última hora.
6: Detenen quatre persones per abocar a Sant Esteve Sesrovires més de 46.000 tones de residus entrats il·legalment des de França. Part dels residus eren enterrats de manera clandestina en sòls agrícoles i sense adoptar les obligatòries mesures de seguretat. La Guàrdia Civil, amb la participació d'Europol i la Gendarmeria Francesa, han arrestat aquestes persones que formaven part d'una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació, batejada com Frange, va començar l'any 2022, quan la Guàrdia Civil va iniciar inspeccions sobre una planta de gestió de residus que realitzava abocaments en sòls agrícoles amb materials procedents d'àrees contaminades de grans obres a Barcelona. Posteriorment, es va detectar la entrada de residus de gestors situats a França. Segons la recerca, una organització criminal assentada a la província de Barcelona utilitzava documentació falsa per introduir a Espanya residus municipals i industrials procedents de França sota denominacions com a producte o terres per enterrar-los a Espanya i sense adoptar cap mena de mesura de seguretat per a protegir el medi ambient. Amb la documentació falsa, els investigadors evitaven els controls associats al trasllat internacional de residus i eludien el pagament dels impostos corresponents a la Hisenda Pública Espanyola. A més, s'estalviaven els costos de dipòsit i el cànon exigit a França, on la fiscalitat ambiental aplicable a aquest tipus de residus és més elevada. En aquest sentit, el mal mediambiental i el possible frau relatiu al cànon es troben pendents de valoració. Una vegada a Espanya, els residus eren abocats de manera irregular i sense adoptar les obligatòries mesures de seguretat, generant un risc per al medi ambient i les persones. Part dels residus eren enterrats de manera clandestina en sòls agrícoles situats principalment al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires, i una altra part era enviada a quatre abocadors de residus inerts i tres abocadors de residus no perillosos, on els materials, plàstics, fustes o envasos, eren barrejats amb terra. Aquesta és la informació. Detinguts per abocar a Sant Esteve Sesrovires 46.000 quilos de deixalles franceses entrades il·legalment. La Guàrdia Civil, Europol i la Gendarmeria Francesa han detingut aquestes quatre persones que formaven part d'una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus.
5: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
6: Ara arriba una col·laboració amb molt de ritme i sota l'essència del so urbà actual, perquè és Lola Índigo i Lucho RK units, el bachatón de la L, un tema que fusiona la sensualitat de la bachata amb l'energia del reggaeton.

0: Té la capacitat de transformar les ferides en música. Ella és Malú, amb aquest tema intens, Rota.
1: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Obrera.

0: És una veu que té una manera molt personal d'explicar històries. Parlem de Lola Tuduri, ara amb Echarnos de Menos, que és una cançó plena d'emoció, eh? Parla de records i d'aquella nostàlgia que connecta amb les experiències que tots hem viscut alguna vegada, eh? La història de Lola Tuduri i arribem a les 11.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant aquest dilluns en l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. Mossos i agents rurals treballen amb aquesta hipòtesi també en relació amb els altres incendis declarats aquesta setmana a Aiguamúrcia. Escoltem.
4: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat, i per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
3: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollides al casal de Vilarrodona, mentre que les altres han anat amb familiars. En educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, però els sindicats avisen que el conflicte continua obert. Vostè que es reuneix aquest matí amb el departament i reclama un canvi de model més enllà de reduir les ràtios. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama desplegar els acords pendents i que el 6% del PIB es destini a educació.
5: En primer lloc, el 6% del PIB, això és el que garanteix que puguem, doncs, fer els desplegaments necessaris. Li hem de traslladar moltes qüestions a la consellera, perquè és que si no continuarem amb un conflicte obert que no sabem el que pot durar.
3: Des d'USTEC també avalen la vaga convocada als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre, si Educació no posa més propostes sobre la taula. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per Vergés, Argimon i també per dos als excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys i la mateixa família ha resultat ferida greu. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1:00 PM. I en esports, el Barça comença avui la pretemporada amb les revisions mèdiques, encara sense els mundialistes, 10 en total, que s'incorporaran progressivament quan acabi la temporada. Serà la tercera de Hansi Flick a la banqueta. L'equip treballarà des de la ciutat esportiva i a finals de juliol farà estada al Regne Unit.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dimarts 14 de juliol, des de l'Ajuntament d'Abrera es convida la ciutadania a viure la semifinal del Mundial de Futbol que enfrontarà les seleccions d'Espanya i França en pantalla gran. Serà a la sala municipal a partir de les 9 del vespre i l'obertura de portes es farà una hora abans, a les 8. Hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En En el marc de l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencaestiu. Les activitats programades per aquesta setmana són aquestes. Avui, dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencaestiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol de 5 a 7 de la tarda emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 9:15 a 10:15 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
1: Abrera Informació. Activitats.
6: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Avui, dilluns 13 de juliol a les 5, hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, Història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol i diumenge dia 19 de 5 a 6 de la tarda hi haurà jocs dirigits. El dissabte porta per títol Les estàtues emocionals i diumenge La missió impossible. En tots els casos per a infants de 5 a 10 anys.
1: Abrera Informació. Activitats.
6: Després de la festa major un estiu més, tornem a gaudir de les festes majors dels barris d'Abrera. Aquest cap de setmana s'han celebrat les festes de les Carpes i Sant Miquel i el proper cap de setmana tindran lloc les festes de Can Vilalba i Can Amat. A Can Amat, dijous 16 de juliol a les 9 hi ha ioga en obert. Divendres 17 de juliol al matí a 9:15 també hi haurà ioga. A 8:15 del vespre, animació infantil amb la Superballaruga. 15:15 a les 9 es farà el sopar de l'entrepà. A 11:15 es farà el quinto de festa major i a partir de 12:15 de la nit i fins les 2 ballar amb el grup Duet Skitch. Dissabte 18 de juliol a partir de les 8 del vespre hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8 zumba amb vive i baila. A les 9 sopar de germanó. A 11:15 el segon quinto de festa major i a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2 sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues. A 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 6:45 animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So.
1: Abrera Informació. Activitats.
6: Entre que la programació de la festa major de Can Vilalba és la següent. Divendres dia 17 durant tot el dia es farà jornada de portes obertes al castell de Voltrera. De 5 a 9 hi haurà pinball per a totes les edats. De 6 a 8 campionat de remigio. A 7:45 pinyata infantil. A les 9 campionat de futbol sènior i a partir de les 11 ball amb orquestra fins a les 2. Dissabte 18 de juliol de 8 a 10 es farà una carrera d'atletisme de mini trail al castell de Voltrera, on durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. D'11 a 12 campionat de futbol infantil mix. De 12:15 a 5 inflables d'aigua lliscadora. De 4 a 6 una paella popular. A les 5 hi haurà la festa de l'aigua amb Holi Festa i Guerra de Globus d'Aigua. De 6 a 9, campionat de dominó. De 6 a 10 es farà un tardeo. A 8:15 hi haurà pinyata infantil. A les 10, espectacle del grup Som Cabaret. A 12:15, ball amb hit dance. I a partir de 2:15 i fins a 4:15, disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia, tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. Del matí, de 9 a 12, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11 a 12, campionat de ping-pong. A 12:15, castell inflable d'aigua. De 1 a 2, festa de l'escuma de colors. De 4 a 6, Fideuà Popular. A les 6 hi haurà el campionat de parxís. A les 7, Ball de Zumba. També a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats. A les 10, una visita al Castell Il·luminat. I a 11:15, la batucada des del Castell de Voltrera per posar el punt i final a la festa. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabato. 29 i 30 d'agost a la Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Ja passen 10 minuts de les 11 del matí, 31 graus. Ara ens aturarem en una d'aquelles cançons que transmeten emoció des de la primera nota. Manu Tenorio ens porta Como te pido perdón i després canviarem d'ambient amb una cançó que porta carrer, autenticitat i molt bona energia. El Duende Callejero amb Com mis colegas, un tema amb esperit de grup, ritme i essència.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Ara ens deixem portar per l'essència del rock, amb una banda que ha deixat emprenta la música. Los Enemigos arriben amb Mi Dinamarca, un tema amb caràcter, guitarres potents i tota la personalitat d'un grup imprescindible.

L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.

Les 11 i 30 minuts. Fem una mirada enrere per recuperar un dels grans èxits de la música urbana llatina de fa uns anyets en un estiu com aquest. Un tema que va sonar amb força arreu, eh? Amb una melodia inconfusible i tot el carisma d'un dels artistes més destacats del gènere. Recordem junts aquí a Fórmula Matí, en aquest 13 de juliol, a Ozuna, amb Vaina Loca.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: I ara ens arriba una combinació plena de ritme i actitud amb dos artistes que porten el seu propi estil a la música urbana. Parlem de Manuel Dos Santos i Melen. Coneixen forces amb la cançó que ara escoltarem, Pégate Guaya, un tema amb sabor llatí i energia i una base que convida a deixar-se portar.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Arriba un dels noms destacats de la nova generació de la música urbana llatina. És l'Unai, que està presentant Ojalá, aquesta cançó amb melodia envoltant, sensibilitat, aquest equilibri entre ritme i emoció que forma part del seu gran estil.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Ara ens endinsarem en una cançó plena de sentiment i amb una interpretació que posa el focus en les emocions. Perquè arriba aquí a Fórmula Matí Mario Osorio, que està presentant Mi Mundo Entero. És un tema dedicat als vincles més especials i aquelles persones que donen sentit a la nostra vida. Sonant per tu en aquest dilluns.

0: que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Ens arriba una veu plena de sensibilitat, Lídia Sánchez, amb aquest Temblando. És un tema intens, proper, una cançó que parla des de la emoció més pura.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Descobrim ara una proposta refrescant per aquest estiu. Amb molta personalitat arriba Marina Freixas. Xulo romàntic.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi destrueix completament una casa de fusta a la urbanització Tordera Park. Els equips d'extinció han perimetrat les flames per evitar que arribés a una zona forestal. Des de Ràdio Tordera, Albert Sabater, bon dia.
2: Bon dia des de Tordera. Bon dia des de Tordera.
1: Doncs ampliarem de seguida aquesta informació. Ara us expliquem que els bombers continuen treballant aquest dilluns en l'incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que els indicis que el foc ja està, ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts.
3: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat. I per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
1: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament a prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollits al casal de Vila-rodona, mentre que d'altres han anat amb familiars. I Salvador Illa espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avali de manera clara la llei d'amnistia i demana als tribunals espanyols que l'apliquin amb diligència. En un acte a Madrid, el president de la Generalitat ha defensat que l'amnistia és constitucional i ha reclamat al Poder Judicial respecte pel Congrés. Illa també ha advertit que l'alternativa al govern de Pedro Sánchez és una involució en referència a un possible govern del PP amb el suport d'extrema dreta. I, de fet, Vox portarà als tribunals de les zones de baixes emissions en diversos municipis metropolitans, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Terrassa o Mataró. El partit d'extrema dreta defensa que vol ciutats netes, però considera que les zones de baixa emissió limiten la llibertat de circulació i que són un peatge classista per a les persones amb menys recursos. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon i dos als excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona dels banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys de la mateixa família ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns al migdia. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera va acollir el dijous 9 de juliol passat l'acte de lliurament de diplomes als i les alumnes dels diferents cursos impartits durant el primer semestre de l'any des del Departament de Promoció Econòmica. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora de l'àrea, Maite Novell, acompanyats de la cap del departament, Tamara Mendieta, i la tècnica d'ocupació, Montse Tomàs, van lliurar els diplomes i van felicitar les persones que han realitzat i superat els cursos, posant en relleu la importància de continuar fomentant la formació per ajudar els veïns i veïnes que busquen feina a incorporar-se al mercat laboral. Les valoracions per part de l'alumnat van ser molt positives. Sentim algunes d'elles.
7: Hemos hecho un curso de sociosanitarias y la verdad que nos ha gustado mucho. Ha sido un curso muy compacto pero muy completo y hemos aprendido mucho en muy poquito tiempo. Entonces yo y mis compañeras, la verdad que he conocido gente maravillosa porque todas somos totalmente diferentes, pero hemos hecho un buen grupo. Hemos tenido suerte que la profesora también ha sido una muy buena formadora. Dar las gracias a Montse y al Ayuntamiento de Abrera por habernos dado esta oportunidad.
8: Me ha parecido un curso muy interesante. Estoy muy orgullosa y muy contenta. Hemos tenido una profesora fantástica. He conocido a mis compañeras que son un encanto. Y ahora realizar pues, la labor en la que quiero dedicarme y ir aprendiendo esta nueva parte que me falta.
9: El curs és com superar una dinàmica de grup amb èxit. Va estar molt interessant perquè jo mai m'havia enfrontat a una entrevista grupal, no sabia com anava, i ens van fer tant la formació teòrica com després va ser molt interessant dur a terme una pràctica perquè bé, és quan realment t'enfrontes a la situació i bueno, va ser un canvi de xip perquè jo sense la formació l'hagués afrontat d'una manera i després de la formació realment vaig canviar el meu xip. Sí, és molt interessant, ja dic, jo sense la formació ho hagués fet d'una manera i amb la formació doncs em va canviar totalment la meva manera d'afrontar aquest tipus d'entrevista.
0: He hecho el curso de monitora de lleure y me ha parecido el curso muy conveniente, muy didáctico y a la hora de encontrar trabajo esta formación me ha sido muy, muy responsable y muy respetuosa. Y lo recomendaría a la gente para hacer el curso porque es una formación que te forman y luego a la hora es una experiencia muy grande a la hora de ponerte a trabajar en colegios, comedores, etcétera, y casales.
6: Els cursos dels quals s'han lliurat els diplomes són els següents. Monitor monitora de temps del lleure infantil i juvenil, entrevista curricular versus entrevista competencial, eines fàcils per a la recerca de feina amb intel·ligència artificial, Excel bàsic, monitor monitora esportiu, competències digitals bàsiques, com superar una dinàmica grupal amb èxit, un curs de resiliència motivadora i un curs d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials que ha permès l'obtenció del certificat de professionalitat. Tots els cursos són gratuïts per a l'alumnat, ja que estan subvencionats per la Ajuntament d'Abrera, juntament amb altres administracions i organismes.
5: Abrera Informació, promoció econòmica.
6: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026 i del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. La part teòrica es farà dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:15 a 2:45. La pràctica 1 es farà divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 2:45 i dimarts dia 21 de 9 a 2. I la pràctica 2 dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 2:45 i divendres 24 de juliol de 9 a 2. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions us heu d'adreçar directament al Servei de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abril, en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
10: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
11: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
10: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
11: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
12: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
13: 13 de juliol, 32 graus, va, que ens deixarem portar per una cançó amb aire estiuenc de ple estiu i una atmosfera que ens transporta directament a la costa. Nampa Básico, arriba amb Ojitos Playa, un tema refrescant. I després ens endissarem en un tema ple d'intensitat i amb un artista que converteix cada cançó en una experiència. María José Hiergo amb La

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres i esperem!
7: Arriba una

0: Digue-m'ho tu, una proposta plena de sensibilitat i una veu que transmet, eh? Ja és Mariona Escoda.
1: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

hem arribat a 2:15. Va, que fem un viatge enrere per recuperar un dels grans temes que van marcar una etapa de la música urbana i electrònica llatina. Recordant un tema de l'estiu, una col·laboració amb molt de caràcter, ritme, personalitat. Recordem junts a Juan Magán i Mala Rodríguez, tots dos amb Usted.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia. És la una, us parla Pili García. Un incendi destrueix completament una casa de fusta a la urbanització Tordera Park. Els equips d'extinció han perimetrat les flames per evitar que arribés a la zona forestal. Des de Ràdio Tordera, Albert Sabater, bon dia.
4: Bon dia des de Tordera. Un aparatós incendi ha calcinat totalment una vivenda de fusta situada al carrer La Manxa, a l'urbanització de Tordera Park. Segons els testimonis, els veïns de la zona, el foc hauria començat a la zona del porxo de l'immoble i a causa dels materials de construcció s'hauria estès amb gran rapidesa per tota l'estructura fins a afectar la totalitat de la casa. Per sort, els propietaris han estat avisats i evacuats abans que el foc s'estengués per tot l'immoble. Un dels veïns de l'immoble, en Marcos, ens explicava que s'havien despertat amb l'olor de fum. Havien pogut avisar els ocupants de la casa i evacuar-la a temps per tal de que ningú prengués mal. En aquells moments, els bombers han arribat al cap d'un quart d'hora, 20 minuts, i han acordonat la zona. Han evacuat, han perimetrat i han confinat els veïns a les cases per tal d'assegurar que el foc no s'expandís. Els equips d'extinció, com dèiem, han evitat l'expansió d'aquest foc, que no saltés a la zona forestal a tocar de l'urbanització. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat un total de 4 vehicles dels bombers de la Generalitat, així com efectius de la policia local i protecció civil.
3: I els bombers continuen treballant en l'incendi d'aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc està provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. I Salvador Illa espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avali de manera clara la llei d'amnistia i demana als tribunals espanyols que l'apliquin amb diligència. En un acte a Madrid, el president de la Generalitat ha defensat que l'amnistia és constitucional i ha reclamat al Poder Judicial que respecti el Congrés. Illa també ha advertit que l'alternativa a un govern de Pedro Sánchez és la involució en referència a un possible govern del PP amb el suport d'extrema dreta. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de les policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon i per a dos alts excàrrecs de salut. I menjar fruits secs de manera regular pot millorar la fertilitat masculina, ho apunta una recerca liderada per la Universitat Rovira i Virgili, que ha analitzat els hàbits alimentaris de més de 200 homes sans d'entre 18 i 40 anys. Segons l'estudi, consumir almenys racions de fruita seca a la setmana s'associa amb una millor qualitat espermàtica i menys alteracions en la mobilitat dels espermatozoides. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també hi ha modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà degut a aquestes obres a l'avinguda de Can Amat, fins al dissabte 15 d'agost inclòs. En aquest sentit, el bus urbà no circularà pel carrer d'Abrera, al carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. A més, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades al bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i també a l'aplicació gratuïta de Montbus, o també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure haurà més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i Canamat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
5: Abrera Informació. Informació de serveis.
6: Des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera s'ha informat que aquest dimarts 14 de juliol, a partir de les 9 del matí fins a la finalització dels treballs, es prohibirà un tall d'aigua a diversos carrers del barri de Can Vilalba per millores a la xarxa. Concretament, aquest tall afectarà els carrers de Voltrera, Baix Llobregat, Sant Lluís, Sant Joaquim, l'Avinguda de Virrei Amat, l'Avinguda de Circunvalació i els carrers de Vilalba, Bosch, Curt, Vacarisses i del Castell. Es treballarà per restablir el servei en la major brevetat possible i des de l'Ajuntament d'Abrera es prega les veïnes i veïns afectats per aquest tall disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
5: Abrera Informació. Educació.
6: La SEM, l'Associació Catalana d'Escoles de Música, ha comunicat que el Festival de Joves Músics Europeus Rítmics, una iniciativa en la qual va participar el maig de 2025 l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ha estat guardonat amb el Premi Alícia 2026 a la internacionalització, atorgat per l'Acadèmia Catalana de la Música el passat mes de juny a l'Auditori de Barcelona. El Festival Rítmics, que va acollir a 4.000 joves músics de 18 països, es va celebrar a 40 poblacions de Catalunya, entre elles a Abrera, del 29 de maig a l'1 de juny del 2025 i, com deien, l'Escola Municipal de Música d'Abrera en va formar part activa, sent una seu acollidora o participant a les activitats del festival. Des de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, en associació amb les escoles musicals d'Esparreguera i Olesa de Montserrat, es va formar un hub del festival per acollir diverses formacions europees. L'acte va tenir lloc el dissabte 31 de maig a l'Auditori del Centre Polivalent d'Abrera, amb l'actuació de la banda de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, també la Doinua Música Escola, la banda i cor de la Gaspi, de Guipúscoa, la banda de Reixen, a Suïssa, i l'estit band de l'Escola Municipal de Música d'Olesa com a convidades. Simultàniament, l'Orquestra de Corda de l'Escola de Música d'Abrera va actuar en un gran concert juntament amb l'Orquestra de l'Escola de Música d'Esparreguera, l'Escola de les Arts, una orquestra d'Alemanya i una altra txeca. Aquest reconeixement d'abast nacional és el fruit del treball en xarxa de molts municipis i de l'aposta compartida per una educació musical pública de qualitat i connectada amb Europa. Així mateix, des de la SEM, agraeixen l'Ajuntament i l'Escola Abrerenca el suport constant, el qual fa possible que les escoles municipals de música s'impliquin en projectes de gran valor pedagògic i artístic que enriqueixen l'alumnat i el territori.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
1: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
8: Refresca't amb nosaltres i esperem!
5: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials

0: Cabrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament de Cabrera, amb tu, per tu.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Abrera som cultura.
6: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
5: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Els èxits i tu en un sol punt. 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aigua Múrcia a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. L'escoltem.
3: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
2: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollits al casal de Vila-rodona, mentre que altres han anat amb els familiars. Salvador Illa espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avali de manera clara la llei d'amnistia i demana als tribunals espanyols que l'apliquin amb diligència. En un acte a Madrid, el president de la Generalitat ha defensat que l'amnistia és constitucional i ha reclamat al poder judicial respecte pel Congrés. Illa també ha advertit que l'alternativa a un govern de Pedro Sánchez és la involució, en referència a un possible govern del PP amb el suport de l'extrema dreta. I Vox portarà als tribunals les zones de baixes emissions en diversos municipis metropolitans, com l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Terrassa o Mataró. El partit d'extrema dreta defensa que vol ciutats netes, però considera que les zones de baixes emissions limiten la llibertat de circulació i són un peatge classista per a les persones amb menys recursos. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés i Argimon i dos exalts càrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat dos dies de dol per la mort d'una menor en la zona de banys de la Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys de la mateixa família ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns al migdia, que s'ha realitzat a la una. I Unió de Pagesos alerta que el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. El sindicat diu que no és un problema de reg, sinó d'excés de calor, on els arbres es paralitzen quan se superen els 36 graus i això fa que la fruita sigui d'un calibre més petit. Finalment, a més esports, el Barça comença avui la pretemporada amb les revisions mèdiques encara sense els mundialistes, 10 jugadors en total, que s'incorporaran progressivament quan acabi el campionat. Serà la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dimarts 14 de juliol, des de l'Ajuntament d'Abrera es convida la ciutadania a viure la semifinal del Mundial de Futbol que enfrontarà les seleccions d'Espanya i França en pantalla gran. Serà a la sala municipal a partir de les 9 del vespre i l'obertura de portes es farà una hora abans, a les 8. Hi haurà servei de barra de begudes en frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencaestiu. Les activitats programades per aquesta setmana són aquestes. Avui, dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Samaron 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Avui, dilluns 13 de juliol a les 5, hi haurà l'hora del compte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol i diumenge dia 19 de 5 a 6 de la tarda hi haurà jocs dirigits. El dissabte porta per títol Les estàtues emocionals i diumenge La missió impossible. En tots els casos per a infants de 5 a 10 anys.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Després de la festa major un estiu més, tornem a gaudir de les festes majors dels barris d'Abrera. Aquest cap de setmana s'han celebrat les festes de les Carpes i Sant Miquel i el proper cap de setmana tindran lloc les festes de Can Vilalba i Can Amat. A Can Amat, dijous 16 de juliol a les 9, hi ha ioga en obert. Divendres 17 de juliol al matí a 8:45 també hi haurà ioga. A 8:15 del vespre, animació infantil amb la superballaruga. 15:15 a les 9 es farà el sopar de l'entrepà. A 11:15 es farà el quinto de festa major i a partir de 12:15 de la nit i fins les 2 ballar amb el grup duet Skitch. Dissabte 18 de juliol a partir de les 8 del vespre hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8 zumba amb vive i baila. A les 9 sopar de germanó. A 11:15 el segon quinto de festa major i a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2 sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues. A 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 7:15 animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Entre que la programació de la festa major de Can Vilalba és la següent. Divendres dia 17, durant tot el dia es farà jornada de portes obertes al castell de Voltrera. De 5 a 9 hi haurà pinball per a totes les edats. De 6 a 8 campionat de remigio. A 7:45 pinyata infantil. A les 9 campionat de futbol sènior. I a partir de les 11 ball amb orquestra fins a les 2. Dissabte 18 de juliol, de 8 a 10 es farà una carrera d'atletisme de minitrell al castell de Voltrera, on durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. D'11 a 12, campionat de futbol infantil mix. De 12:15 a 5, inflables d'aigua lliscadora. De 4 a 6, una paella popular. A les 5 hi haurà la festa de l'aigua amb Holi Festa i Guerra de Globus d'Aigua. De 6 a 9, campionat de dominó. De 6 a 10 es farà un tardeo. A 7:15 hi haurà pinyata infantil. A les 10, espectacle del grup Som Cabaret. A 12:15, ball amb hit dance. I a partir de 2:15 i fins a 4:15, disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol, durant tot el dia, tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. Del matí, de 9 a 12, torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11 a 12, campionat de ping-pong. A 12:15, castell inflable d'aigua. De 1 a 2, festa de l'escuma de colors. De 4 a 6, fideuà popular. A les 6 hi haurà el campionat de parxís. A les 7, ball de zumba. També a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 7:45. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats. A les 10, una visita al castell il·luminat. I a 11:15, la batucada des del castell de Voltrera per posar el punt i final a la festa. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al el 26 de juliol al Rabató, 29 i 30 d'agost a la Font, 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipalabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
6: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
5: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
5: Prioritzem la mobilitat per...

D'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Jo sóc de Ràdio Abrera perquè m'encanten els seus programes.
4: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
5: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
6: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: 107.9.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp podria haver estat provocat. És la hipòtesi en què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc amb menys d'una setmana en aquesta zona. I sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat avui la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
2: Els bombers ja han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un foc forestal a Lladurs, al Solsonès, mentre que, recordem-ho, s'eleven a 13 les persones mortes a l'incendi al Maria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona al president del govern, Pedro Sánchez.
4: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
2: Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta Catalunya des de fa una setmana. Més temes, el Tribunal Suprem considera que no s'ajusta dret a excloure l'ús del castellà a la rotulació als centres escolars, sostinguts amb fons públics. En concret, el Tribunal anul·la l'apartat d'un document sobre l'organització dels centres del curs 2022-2023 que establia que la rotulació dels espais dels centres s'havia de fer català, occità i també en aranès. I sense deixar l'àmbit judicial, la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils, uns càrrecs que els quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. I Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació també d'ascensors, més espais amb ombra i amb programes socials adreçat, en aquest cas, també als joves i als adolescents. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous, també de 7 a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per aquesta setmana són les següents. Avui dilluns, 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja, preparant-la per a l'estiu amb un toc personal. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo, una jornada plena de proves, diversió i treball en equip a Castellolí. Dimecres 15 de juliol els fogons tornaran a encendre's amb el taller de postres. Dijous 16 de juliol tindrà lloc una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació i adreçada a majors de 12 anys. I divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summer On, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Músic presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Vells de Saló Pas a Pas. I el Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
1: Abrera Informació. Activitats.
5: Us avancem també la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 13 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, hora del conte, Wonder, Todos Somos Únicos, infants de 8 a 10 anys, activitat d'escriure una carta amable amb un company imaginari. Dimarts 14 de juliol, de 5 a 5:30, lectura en veu alta, Gràcies, història d'un veïnat, tots els públics. Dimecres 15 de juliol, de 19 a 19:15, sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol, de 5 a 7, manualitats, som especials, infants a partir de 4 anys. Divendres 17 de juliol, de 5 a 5:30, lectura en veu alta, una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol, de 5 a 6, jocs dirigits, les estàtues emocionals, infants de 5 a 10 anys. Diumenge 19 de juliol, de 5 a 6, jocs dirigits, la missió impossible, infants de 5 a 10 anys.
1: Abrera Informació. Activitats.
5: Després de la festa major, un estiu més a Abrera, tornarem a gaudir de les festes majors dels barris. El proper cap de setmana tindran lloc les festes de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem les propostes programades. A Can Amat, dijous 16 de juliol, a les 9, ioga en obert amb Isanillama Yoga i Sonoroteràpia. Divendres 17 de juliol, de 8:30 a 10, ioga en obert. A les 19:30, animació infantil amb la Superballaruga, 15:45. 21, sopar de l'entrepà. 22:30, cinquè de festa major. 23:30 a 2, ball amb el grup Duet Skitch. Dissabte 18 de juliol, de 20 a 22, dos inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 20, zumba amb vive i baila. A les 21, sopar de germanor. A les 22:30, segon quinto de festa major. De 23:30 a 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 14, dinar de festa major, barbacoa amb migues. 15:45, actuació de Som Cabaret. 18:30, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. Mentre que la programació de la festa major de Can Vilalba és la següent. Divendres 17 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al castell de Voltrera. De 17 a 21, paintball per a totes les edats. De 18 a 20, campionat de Remigio. 19:30 a 19:45, pinyata infantil. 21 a 23:30, campionat de futbol sènior. 23 a 2, ball amb orquestra. Dissabte 18 de juliol, de 8 a 10, carrera d'atletisme, mini trail castell de Voltrera. De 9 a 9, jornada de portes obertes al castell de Voltrera. D'11 a 12, campionat de futbol infantil mix. D'11 a 30, 17, inflables d'aigua lliscadora. De 14 a 16, paella popular, 10 euros, plat i beguda. De 17 a 17:30, festa de l'aigua, Holy Festival i guerra de globus d'aigua. De 18 a 21, campionat de dominó. De 18 a 22, tardeo. De 19:30 a 19:45, pinyata infantil. De 22 a 23:30, espectacle del grup Som Cabaret. De 23:45 a 1:45, ball amb hit dance. I de 1:45 a 3:45, disco mòbil. I per diumenge 19 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al castell de Voltrera. De 9 a 12, torneig de petanca. De 9 a 14, concentració i esmorzar motero. D'11 a 12, campionat de ping-pong. D'11 a 30, 14 a 30, castell inflable d'aigua. De 13 a 14, festa de l'escuma de colors. De 14 a 16, fideuà popular, 10 euros, plat i beguda. De 18 a 19:30, campionat de parxís. De 19 a 20, ball de zumba. De 19 a 19:30, xocolatada. De 19:30 a 19:45, pinyata infantil. De 20:30 a 21, entrega de trofeus. De 22 a 22:15, visita del castell il·luminat. I de 22:15 a 23:15, batucada des del castell de Voltrera. Repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol, Santa Maria de Vilalba. 24, 25 i 26 de juliol, Rabato. 29 i 30 d'agost, La Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, La Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
6: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
6: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
6: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
7: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
8: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
3: El 15 de juliol, gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
2: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Bueno, yo te digo la verdad. Mi cante viene del padecer y del sufrir. Porque yo nunca he sabido cantar. Ni yo creo que sé cantar. Yo lo que hago es transmitir.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: També a l'estiu. Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Yeah.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen perquè el canvi de direcció del vent d'aquest dilluns al migdia no generi noves revifalles i així poder estabilitzar l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp. Almenys això intenten entre aquesta tarda i el vespre. Després de la feina feta durant la matinada i aquest matí s'ha aconseguit estabilitzar-lo en un 95%, en aquest cas del perímetre del foc. Tot això preocupa perquè la marinada no pugui reproduir altres focus en l'interior. Durant el matí ha hagut d'actuar per contrarrestar-ne dos. Un incendi que, recordem, podria haver estat provocat. És la hipòtesi en què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. A més, sospiten que els altres dos també podrien haver estat provocats. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic plantejat des de Catalunya. En un esmorzar informatiu a Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial a l'ampliació de la llei d'amnistia d'aquesta setmana que arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Escoltem el que ha dit Illa en reflexió sobre el finançament.
2: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ya basta. O sea, Cataluña no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Venga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado. ¿Y usted qué ha hecho?
1: I minut de silenci avui davant de l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Fontcalda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada en aquest terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luf, toca esperar ara el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra. Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions a tota aquesta zona. Més qüestions. Ha tingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana al Maresme. Es tracta de Pere Albó, a qui van detenir diumenge a la tarda la policia local d'aquest municipi. L'home s'hauria colat a una piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i també fora de si. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 de la tarda a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous, també de 7 de la tarda a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on, a més, s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent. Amb els patis oberts s'aprofiten els espais escolars de manera més àmplia, convertint tenir-los en un espai d'activitat per a tota la població. A l'escola Ernest Lluch, l'entrada es fa pel carrer d'Antonio Machado, compta amb una pista poliesportiva de 44 per 22 metres, divisible transversalment en dues pistes de 22 per 22 metres. Disposa de quatre cistelles i dues porteries. A banda, hi ha una zona de jocs infantils amb estructures de fusta i sorral. Va ser el primer centre a oferir aquest espai fora de l'horari escolar. A l'escola Josefina Ibáñez, l'entrada es fa pel carrer d'Esparreguera, compta amb una pista poliesportiva de 45 per 35 metres, divisible transversalment en dues pistes. Disposa de quatre cistelles i dues porteries. També hi ha una zona de jocs infantils. Els objectius principals dels patis oberts inclouen fomentar la participació de tota la població, en especial curar els infants i joves d'edat escolar, proporcionar espais per a activitats diverses, promoure les relacions entre infants, joves i famílies i contribuir al desenvolupament integral dels infants. Podeu consultar tota la informació relacionada als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Joventut.
3: El Casal de Joves d'Abrera presenta una nova edició del Trenc Estiu, la programació d'activitats d'estiu adreçada als i les joves del municipi dins del programa Summer On 2026. Durant tot el mes de juliol, els i les participants podran gaudir de propostes gratuïtes i variades que combinen cuina, creativitat, esport, cinema i activitats a l'aire lliure, fomentant la convivència, la participació i el lleure saludable. La majoria de les activitats tindran lloc al Casal de Joves d'Abrera en horari de 6:15 a 8:15, mentre que les activitats esportives es desenvoluparan a l'Escola Josefina Ibáñez, les sessions de cinema a la fresca al parc de l'estació i les activitats especials a diversos espais. Amb aquesta programació, el Trenc Estiu torna a consolidar-se com una proposta d'oci de referència per al jovent d'Abrera, oferint un estiu ple d'experiències, aprenentatges i moments per compartir dins del programa Summer On 2026. A continuació detallem la programació pels propers dies. El dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja, preparant-la per a l'estiu amb un toc personal. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo, una jornada plena de proves, diversió i treball en equip a Castellolí. Dimecres 15 de juliol, els fogons tornaran a encendre's amb el taller de postres. Dijous 16 de juliol tindrà lloc una nova sessió de cinema a la fresca, amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació i adreçada a majors de 12 anys. I divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. El dilluns 20 de juliol s'ha programat un taller de col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol serà el torn d'una jornada de futbol a l'Escola Josefina Ibáñez. El dimecres 22 de juliol, els participants prepararan begudes refrescants amb el taller Fem Batuts. El dijous 23 de juliol, la programació sortirà del casal per celebrar una activitat esportiva a la piscina, una proposta adreçada a joves entre 14 i 25 anys. I el divendres 24 de juliol, Trenc Estiu es clourà amb el tradicional comiat al casal, una festa de final de temporada que inclourà un sopar de pinxos per acomiadar les activitats de cuina i compartir una última tarda d'estiu entre els i les participants. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
5: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
4: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
5: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
4: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
6: Ajuntament d'Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
5: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
4: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
7: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
2: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
1: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem pendents d'aquest incendi que crema Aiguamúrcia a l'Alt Camp i que sembla que els bombers esperen tenir estabilitzat aquesta tarda. Entre aquesta tarda i aquest vespre recordem que hi ha 220 veïns evacuats i que s'han calcinat 142 hectàrees. Allà hi ha el nostre company de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique. Bona tarda, Eric.
2: Bona tarda, Mercè. Doncs, com molt bé explicaves, els bombers de la Generalitat calculen que aquesta tarda o vespre podria estabilitzar-se aquest incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Després de la feina feta durant tota la matinada i el matí d'avui, s'ha aconseguit estabilitzar un 95% del perímetre del foc, que ha cremat més de 142 hectàrees. L'inspector dels bombers, Ricard Espósito, ha volgut també tranquil·litzar les persones evacuades, que 67 d'elles s'han traslladat al centre d'acollida de Vila-rodona. La resta han aprofitat per marxar a cases de familiars o coneguts. Si es confirma l'estabilització del foc, els evacuats podrien tornar a les seves cases al llarg d'aquesta tarda. A més, també cal remarcar que l'incendi de Solsona també ha provocat que el d'Aiguamúrcia disposi de menys efectius dels bombers. Recordem que aquest es tracta del tercer incendi en una setmana al municipi d'Aiguamúrcia i que la principal hipòtesi que es treballa és que hauria estat provocat.
1: Moltíssimes gràcies, Eric. Doncs ja ho sentíem, estarem molt atents a veure com evoluciona, però és que els agents rurals han ampliat avui a 76 els municipis de 16 comarques en nivell 4 del Pla Alfa pel perill d'incendi forestal. Es tracta de poblacions de l'Alt Camp, com és el cas d'aquest d'Aiguamúrcia, Alt Penedès, l'Urgell, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Baix Penedès, Garrigues, Moianès, Segarra, Solsonès, Vallès Occidental, també de la Noguera, Pallars, Jussà, Priorat i Ribera d'Ebre. També hi ha 141 municipis de 19 comarques a nivell 3 per perill d'incendi. Es manté la restricció també a diversos espais naturals. Recordem que són concretament 8. I el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, ha admès que va tenir intervinguts els telèfons dels exdirigents de la CUP, Carles Riera i David Fernández, amb autorització del jutge del Tribunal Suprem encarregat de supervisar les intervencions de drets fonamentals del cos. En concret, Riera va tenir intervingut el mòbil 2 anys i David Fernández 6 mesos. Així ho revela la desclassificació portada a terme avui pel Consell de Ministres que s'ha fet pública després que Riera i Fernández presentessin una querella per espionatge a través d'aquest programari del Pegasus. I la cantant Aitana i Antonio Díaz del Mavoc Pop han anunciat avui la compra del Teatre Aquitània de Barcelona. Amb aquesta iniciativa, els dos artistes realitzen una aposta, diuen, decidida per les arts escèniques i per la ciutat. Impulsaran un projecte per generar, diuen, noves oportunitats per creadors i professionals del sector.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit el dijous 9 de juliol passat al matí l'acte de lliurament de diplomes als i a les alumnes dels diferents cursos impartits durant el primer semestre de l'any des del Departament de Promoció Econòmica. Monitor o monitora de temps de lleure infantil i juvenil, entrevista curricular versus entrevista competencial, eines fàcils per a la recerca de feina, la intel·ligència artificial t'ajuda, Excel bàsic, monitor o monitora esportiva, competències digitals bàsiques, com superar una dinàmica grupal amb èxit, si la vida et dona llimones, fes llimonada, resiliència motivadora i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials amb certificat professional. Tots els cursos són gratuïts per a l'alumnat, ja que estan subvencionats per l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb altres administracions i organismes. Les valoracions per part de l'alumnat dels diferents cursos són molt positives. Els i les escoltem en declaracions a Radio Abrera.
4: Hemos hecho un curso de sociosanitarias y la verdad que nos ha gustado mucho. Ha sido un curso muy compacto, pero muy completo, y hemos aprendido mucho en muy poquito tiempo. Entonces yo y mis compañeras, la verdad que he conocido gente maravillosa, porque todas somos totalmente diferentes, pero hemos hecho un buen grupo. Hemos tenido suerte que la profesora también ha sido una muy buena formadora. Dar las gracias a Montse y al Ayuntamiento de Abrera por habernos dado esta oportunidad.
5: Me ha parecido un curso muy interesante. Estoy muy orgullosa y muy contenta. Hemos tenido una profesora fantástica. He conocido a mis compañeras que son un encanto y van a realizar pues, la labor en la que quiero dedicarme y ir aprendiendo esta nueva parte que me falta.
6: El curs és com superar una dinàmica de grup amb èxit. Va estar molt interessant perquè jo mai m'havia enfrontat a una entrevista grupal, no sabia com anava, i ens van fer tant la formació teòrica com després va ser molt interessant dur a terme una pràctica, perquè bé, és quan realment t'enfrontes a la situació i bueno, va ser un canvi de xip, perquè jo sense la formació l'hagués afrontat d'una manera i després de la formació realment vaig canviar el meu xip. O sigui, és molt interessant, ja dic, jo sense la formació ho hagués fet d'una manera i amb la formació doncs em va canviar totalment la meva manera d'afrontar aquest tipus d'entrevista.
7: He hecho el curso de monitora de lleure y me ha parecido el curso muy conveniente, muy didáctico, y a la hora de encontrar trabajo esta formación me ha sido muy, muy responsable y muy respetuosa. Y lo recomendaría a la gente para hacer el curso, porque es una formación que te forman y luego a la hora es una experiencia muy grande a la hora de ponerte a trabajar en colegios, comedores, etcétera, y casales.
3: L'alcalde Jesús Navarro i la regidora de promoció econòmica Maite Novell, acompanyats de la cap del Departament de Promoció Econòmica Tamara Mendieta i la tècnica de promoció econòmica i ocupació Montse Tomàs, han lliurat els diplomes als i a les alumnes que han pogut assistir a l'acte, ja que d'altres s'han incorporat al món laboral després de realitzar les diferents formacions. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten les persones que han realitzat els cursos i es posa en relleu la importància de continuar fomentant la formació per ajudar les veïnes i veïns que busquen feina a incorporar-se al mercat laboral.
0: Abrera Informació. Comunicació.
3: Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summer On, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu Abrera Summer On, impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, l'emissora municipal emetrà en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. El dimecres 15 de juliol, la dansa serà la protagonista amb una exhibició de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i una actuació de ball de saló organitzada per l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats finalitzaran el dimecres 22 de juliol amb una actuació d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa de la piscina impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, durant totes les jornades, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com gaudir de la bibliopiscina, una proposta que combina lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Amb aquesta activitat integrada dins el programa Abrera Summer On, Ràdio Abrera reforça la seva proximitat amb la ciutadania i convida tothom a gaudir d'un estiu ple de música, entreteniment i participació a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb Ràdio Abrera. T'hi esperem.
0: Abrera Informació. Educació.
3: L'Ajuntament d'Abrera obre el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera corresponent al curs 2026-2027. Les persones interessades podran realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, entre el 22 de juny i el 20 de juliol de 2026. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 15 a 16:15, cultura general de dilluns a dijous de 16:30 a 18:15 i el taller de castellà de dilluns a dijous de 19 a 20. El curs començarà el 8 de setembre de 2026 i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33,87 euros corresponents a la totalitat del curs. Per obtenir més informació, les persones interessades poden adreçar-se a l'aula d'adults municipal situada a la plaça de les Escoles Velles sense número, primer pis, a l'hotel d'entitats, escriure a escola.adults@abrera.cat o trucar al 93 770 2871. També es pot consultar tota la informació a través del web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament de Brera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: L'estiu més fresc amb Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Un home d'uns 60 anys ha mort aquesta matinada a Barcelona en un incendi al carrer Comte d'Urgell, al districte de l'Eixample. Els bombers de la ciutat han rebut l'avís poc després de les 4 i s'han desplaçat al lloc dels fets 13 dotacions. Les causes del foc es desconeixen i s'estan investigant. Les flames s'han originat en un pis de la quarta planta d'aquest immoble. I no deixem el tema dels incendis perquè els bombers han aconseguit reduir la intensitat de les flames de l'incendi forestal de Lladurs. De moment, el foc estaria encerclat i la capacitat de propagació s'hauria vist disminuïda. Es comencen a retirar alguns dels recursos que s'hi han utilitzat fins ara hi han treballat fins a 26 dotacions dels bombers. Canvi de tema, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, es pronunciï dijous de forma clara i contundent sobre l'amnistia. Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament d'aquesta llei aprovada al Congrés, ho ha dit en un esmorzar informatiu de Televisió Espanyola.
2: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
3: ¿Cree que no pasa siempre?
2: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos, pues fíjese, casi 3 años, y bueno, usted tiene que respetar al Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
1: I a Mataró avui han començat les obres perquè el bloc de pisos al barri de Cerdanyola, que no té llum des de fa gairebé 2 setmanes, recupera l'electricitat. Hi viuen 26 famílies que no tenen llum des del 30 de juny després que un comerciant del mateix bloc manipulés el quadre elèctric de manera indeguda i provoqués un incendi. I llibertat a disposició del jutge per l'exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols investigats per exhibicionista. Pere Albó va ser detingut aquest diumenge a la tarda per la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a masturbar-se. Segons fons municipals, en el moment de la detenció, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si. I una 50ena d'infants i adolescents d'Ucraïna passaran aquesta setmana a la Seu d'Urgell. L'estada forma part d'una acció solidària impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa. Els joves acollits provenen de zones ucraïneses afectades per la guerra amb Rússia.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous, també de 7 a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per aquesta setmana són les següents. Avui dilluns, 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja preparant-la per a l'estiu amb un toc personal. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo, una jornada plena de proves, diversió i treball en equip a Castellolí. Dimecres 15 de juliol, els fogons tornaran a encendre's amb el taller de postres. Dijous 16 de juliol tindrà lloc una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació i adreçada a majors de 12 anys. I divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb un música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Sameron, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Músic, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Vells de Saló Pas a Pas. I el Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 9:15 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Us avancem també la programació de la bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 13 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, hora del conte, Wonder, Todos Somos Únicos, infants de 8 a 10 anys, activitat d'escriure una carta amable amb un company imaginari. Dimarts 14 de juliol, de 5 a 5:30, lectura en veu alta, Gràcies, història d'un veïnat, tots els públics. Dimecres 15 de juliol, de 19 a 19:15, sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol, de 5 a 7, manualitats, som especials, infants a partir de 4 anys. Divendres 17 de juliol, de 5 a 5:30, lectura en veu alta, una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol, de 5 a 6, jocs dirigits, les estàtues emocionals, infants de 5 a 10 anys. Diumenge 19 de juliol, de 5 a 6, jocs dirigits, la missió impossible, infants de 5 a 10 anys.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Després de la Festa Major, un estiu més a Abrera, tornarem a gaudir de les festes majors dels barris. El proper cap de setmana tindran lloc les festes de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem les propostes programades. A Can Amat, dijous 16 de juliol, a les 9, ioga en obert amb Isanillama Yoga i Sonoroteràpia. Divendres 17 de juliol, de 8:30 a 10, ioga en obert, a les 19:30, animació infantil amb la Superballaruga, 3:15, 21, sopar de l'entrepà, 22:30, cinquè de Festa Major, 23:30 a 2, balla amb el grup Duet Skitch. Dissabte 18 de juliol, de 20 a 22, dos inflables refrescants amb aigua i un jumping, a les 20, zumba amb vive i baila, a les 21, sopar de germanor, a les 22:30, segon quinto de Festa Major, de 23:30 a 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 14, dinar de Festa Major, barbacoa amb migues, 15:45, actuació de Som Cabaret, 18:30, animació infantil i Festa de l'Escuma amb el grup Set de So. Mentre que la programació de la Festa Major de Can Vilalba és la següent. Divendres 17 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera, de 17 a 21, paintball per a totes les edats, de 18 a 20, campionat de Remigio, 19:30 a 19:45, pinyata infantil, 21 a 23:30, campionat de futbol sènior, 23 a 2, ball amb orquestra. Dissabte 18 de juliol, de 8 a 10, carrera d'atletisme, mini-trail Castell de Voltrera, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera, d'11 a 12, campionat de futbol infantil mix, d'11 a 30 a 17, inflables d'aigua i lliscadora, de 14 a 16, paella popular, 10 euros, plat i beguda, de 17 a 17:30, festa de l'aigua, Holi Festival i guerra de globus d'aigua, de 18 a 21, campionat de dominó, de 18 a 22, tardeo, de 19:30 a 19:45, pinyata infantil, de 22 a 23:30, espectacle del grup Som Cabaret, de 23:45 a 1:45, ball amb hit dance, i de 1:45 a 3:45, disco mòbil. I per diumenge 19 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera, de 9 a 12, torneig de petanca, de 9 a 14, concentració i esmorzar motero, d'11 a 12, campionat de ping-pong, de 11 a 30 a 14 a 30, castell inflable d'aigua, de 13 a 14, festa de l'escuma de colors, de 14 a 16, fideuà popular, 10 euros, plat i beguda, de 18 a 19:30, campionat de parxís, de 19 a 20, ball de zumba, de 19 a 19:30, xocolatada, de 19:30 a 19:45, pinyata infantil, de 20:30 a 21, entrega de trofeus, de 22 a 22:15, visita del castell il·luminat, i de 22:15 a 23:15, batucada des del castell de Voltrera. Repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol, Santa Maria de Vilalba. 24, 25 i 26 de juliol, Rabato. 29 i 30 d'agost, La Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, La Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Continuem molt pendents dels incendis que a aquesta hora cremen a Catalunya, Aiguamúrcia, l'Alt Camp i el de Lladurs, al Solsonès. El nostre company de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, ens porta la darrera hora. Com està la situació? Bona tarda.
2: Bona tarda, Mercè. Doncs mira, els bombers, com dèiem ja en les darreres connexions, calculen que seria més al vespre quan es podria estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Encara no està estabilitzat al 100%, però sí que han pogut atacar ja gairebé el 95% del perímetre del foc, que recordem un incendi que ha cremat més de 142 hectàrees. La darrera notícia és que s'ha estabilitzat l'incendi de Lladurs, al Solsonès, que això permetrà centrar els esforços en l'incendi d'Aiguamúrcia i recuperar efectius del cos de bombers. Recordem també que l'inspector dels bombers, Ricard Espósito, ha volgut també tranquil·litzar les persones evacuades d'algunes urbanitzacions afectades, i és que recordem que 67 persones s'han traslladat al centre d'acollida de Vila-rodona. La resta han aprofitat per marxar a cases de familiars o coneguts. Si es confirma al llarg del vespre aquesta estabilització, podrien tornar a les seves cases. Recordem que aquest es tracta del tercer incendi a una setmana al municipi d'Aiguamúrcia i la principal hipòtesi és que hauria estat provocat.
1: Moltíssimes gràcies, Eric. Doncs continuem pendents a veure com evoluciona. I continuem al camp. La Generalitat obre la porta a estudiar l'arrencada de vinyes, però condicionada a uns criteris que encara s'han de concretar. Ho ha dit el conseller d'Agricultura en una visita avui a Vilafranca. Ordeig ha presidit la 14a taula del CAVA. L'escoltem.
3: Ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats.
1: I els treballadors de Leche Pascual a Gurb, a Osona, anuncien noves mobilitzacions. Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços en l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat de la direcció de l'empresa. Hi ha jornada de vaga prevista pel dia 20 de juliol. I detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires al Baix Llobregat. Ho ha fet aquesta detenció la Guàrdia Civil amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa. I parlem ja de Barcelona, que acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb la precisió tècnica, l'artista va crear l'obra pensada per transmetre sentiments d'autor i fer-ne l'espectador.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 de la tarda a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous, també de 7 de la tarda a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on, a més, s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent. Amb els patis oberts s'aprofiten els espais escolars de manera més àmplia, convertint-los en un espai d'activitat per a tota la població. A l'escola Ernest Lluch, l'entrada es fa pel carrer d'Antonio Machado, compta amb una pista poliesportiva de 44 per 22 metres, divisible transversalment en dues pistes de 22 per 22 metres. Disposa de 4 cistelles i 2 porteries. A banda, hi ha una zona de jocs infantils amb estructures de fusta i sorral. Va ser el primer centre a oferir aquest espai fora de l'horari escolar. A l'escola Josefina Ibáñez, l'entrada es fa pel carrer d'Esparreguera, compta amb una pista poliesportiva de 45 per 35 metres, divisible transversalment en dues pistes, disposa de 4 cistelles i 2 porteries, també hi ha una zona de jocs infantils. Els objectius principals dels patis oberts inclouen fomentar la participació de tota la població, en especial curar els infants i joves d'edat escolar, proporcionar espais per a activitats diverses, promoure les relacions entre infants, joves i famílies i contribuir al desenvolupament integral dels infants. Podeu consultar tota la informació relacionada als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Joventut.
4: El Casal de Joves d'Abrera presenta una nova edició del Trenc Estiu, la programació d'activitats d'estiu adreçada als i les joves del municipi dins del programa Summer On 2026. Durant tot el mes de juliol, els i les participants podran gaudir de propostes gratuïtes i variades que combinen cuina, creativitat, esport, cinema i activitats a l'aire lliure, fomentant la convivència, la participació i el lleure saludable. La majoria de les activitats tindran lloc al Casal de Joves d'Abrera en horari de 6:15 a 8:15, mentre que les activitats esportives es desenvoluparan a l'Escola Josefina Ibáñez, les sessions de cinema a la fresca al parc de l'estació i les activitats especials a diversos espais. Amb aquesta programació, el Trenc Estiu torna a consolidar-se com una proposta d'oci de referència per al jovent d'Abrera, oferint un estiu ple d'experiències, aprenentatges i moments per compartir dins del programa Summer On 2026. A continuació detallem la programació pels propers dies. El dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja, preparant-la per a l'estiu amb un toc personal. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo, una jornada plena de proves, diversió i treball en equip a Castellolí. Dimecres 15 de juliol, els fogons tornaran a encendre's amb el taller de postres. Dijous 16 de juliol tindrà lloc una nova sessió de cinema a la fresca, amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació i adreçada a majors de 12 anys. I divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. El dilluns 20 de juliol s'ha programat un taller de col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol serà el torn d'una jornada de futbol a l'Escola Josefina Ibáñez. El dimecres 22 de juliol, els participants prepararan begudes refrescants amb el taller Fem Batuts. El dijous 23 de juliol, la programació sortirà del casal per celebrar una activitat esportiva a la piscina, una proposta adreçada a joves entre 14 i 25 anys. I el divendres 24 de juliol, Trencastiu es clourà amb el tradicional comiat al casal, una festa de final de temporada que inclourà un sopar de pinxos per acomiadar les activitats de cuina i compartir una última tarda d'estiu entre els i les participants. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
6: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
5: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
6: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
5: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
2: Perquè no pots viure sense música. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi d'aigua murcial al camp fa tot just mitja hora. Més de 270 efectius i una setantena de vehicles, 6 mitjans aèris també, han treballat en l'extinció d'aquest incendi forestal que ha mantingut a 220 persones evacuades. El foc ha calcinat 142 hectàrees d'aquest terreny forestal i, recordem, podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han tingut lloc els darrers dies, en aquesta zona. I satisfacció a l'Associació Catalana de Micropobles per l'anunci que ha fet aquest cap de setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, de la posada en marxa d'un pla de pobles amb què pretén injectar 400 milions d'euros en 4 anys als municipis més petits de Catalunya. Joan Solà, president de l'Associació de Micropobles i alcalde de Riner, ha explicat a la xarxa que la proposta s'adequa molt a les necessitats dels pobles petits.
2: Sí, no només és per als micropobles, sinó que va molt més enllà el pla, però sí que estem en compte els micropobles d'una forma molt especial, doncs, per poder-s'hi acollir. I sí, doncs, de que el ventall de possibilitats que ofereix com invertir aquests diners sí que és d'una forma molt clara i directa, doncs, pensada cap a aquesta realitat, no? Que moltes vegades se'ns fa difícil de dir no només obtenir els recursos, sinó poder-los executar, doncs, per les manques tècnico-administratives que aquests ajuntaments tenim.
1: La primera convocatòria del pla de 100 milions es posarà en marxa aquest mes de juliol. Justament avui, que hem sabut que Barcelona presenta Ciutat Meridiana la propera convocatòria de pla de barris de la Generalitat i proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'illes, instal·lació d'ascensors, espais d'ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. I Junts anuncia que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic respecte als pressupostos. El portaveu de Junts, Josep Rius, assegura que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-lo, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. I avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter a Osona decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins al proper dijous. I el Barça comença pretemporada, serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant. Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a una estada al Regne Unit.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit el dijous 9 de juliol passat al matí l'acte de lliurament de diplomes als i a les alumnes dels diferents cursos impartits durant el primer semestre de l'any des del Departament de Promoció Econòmica. Monitor o monitora de temps del lleure infantil i juvenil, entrevista curricular versus entrevista competencial, eines fàcils per a la recerca de feina, la intel·ligència artificial t'ajuda, Excel bàsic, monitor o monitora esportiva o esportiva, competències digitals bàsiques, com superar una dinàmica grupal amb èxit, si la vida et dona llimones, fes llimonada, resiliència motivadora i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials amb certificat professional. Tots els cursos són gratuïts per a l'alumnat, ja que estan subvencionats per l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb altres administracions i organismes. Les valoracions per part de l'alumnat dels diferents cursos són molt positives. Els i les escoltem en declaracions a Radio Abrera.
4: Hemos hecho un curso de sociosanitarias y la verdad que nos ha gustado mucho. Ha sido un curso muy compacto pero muy completo y hemos aprendido mucho en muy poquito tiempo. Entonces yo y mis compañeras, la verdad que he conocido gente maravillosa porque todas somos totalmente diferentes, pero hemos hecho un buen grupo. Hemos tenido suerte que la profesora también ha sido una muy buena formadora. Dar las gracias a Montse y al Ayuntamiento de Abrera por habernos dado esta oportunidad.
5: Me ha parecido un curso muy interesante, estoy muy orgullosa y muy contenta. Hemos tenido una profesora fantástica, he conocido a mis compañeras que son un encanto y ahora realizar pues, la labor en la que quiero dedicarme y ir aprendiendo esta nueva parte que me falta.
6: El curs és com superar una dinàmica de grup amb èxit. Va estar molt interessant perquè jo mai m'havia enfrontat a una entrevista grupal, no sabia com anava, i ens van fer tant la formació teòrica com després va ser molt interessant dur a terme una pràctica, perquè bé, és quan realment t'enfrontes a la situació i bueno, va ser un canvi de xip perquè jo sense la formació l'hagués afrontat d'una manera i després de la formació realment vaig canviar el meu xip. O sigui, és molt interessant, ja dic, jo sense la formació ho hagués fet d'una manera i amb la formació doncs em va canviar totalment la meva manera d'afrontar aquest tipus d'entrevista.
7: He hecho el curso de monitora de lleure y me ha parecido el curso muy conveniente, muy didáctico y a la hora de encontrar trabajo esta formación me ha sido muy, muy responsable y muy respetuosa. Y lo recomendaría a la gente para hacer el curso porque es una formación que te forman y luego a la hora es una experiencia muy grande a la hora de ponerte a trabajar en colegios, comedores, etcétera, y casales.
3: L'alcalde Jesús Navarro i la regidora de promoció econòmica Maite Novell, acompanyats de la cap del Departament de Promoció Econòmica, Tamara Mendieta, i la tècnica de promoció econòmica i ocupació, Montse Tomàs, han lliurat els diplomes als i a les alumnes que han pogut assistir a l'acte, ja que d'altres s'han incorporat al món laboral després de realitzar les diferents formacions. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten les persones que han realitzat els cursos i es posa en relleu la importància de continuar fomentant la formació per ajudar les veïnes i veïns que busquen feina a incorporar-se al mercat laboral.
0: Abrera Informació. Comunicació.
3: Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summeron, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu Abrera Summeron, impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, l'emissora municipal emetrà en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. El dimecres 15 de juliol, la dansa serà la protagonista amb una exhibició de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i una actuació de ball de saló organitzada per l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats finalitzaran el dimecres 22 de juliol amb una actuació d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa de la piscina impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, durant totes les jornades, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com gaudir de la bibliopiscina, una proposta que combina lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Amb aquesta activitat integrada dins el programa Abrera Summeron, Ràdio Abrera reforça la seva proximitat amb la ciutadania i convida tothom a gaudir d'un estiu ple de música, entreteniment i participació a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb Ràdio Abrera. T'hi esperem.
0: Abrera Informació. Educació.
3: L'Ajuntament d'Abrera obre el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera corresponent al curs 2026-2027. Les persones interessades podran realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, entre el 22 de juny i el 20 de juliol de 2026. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 15 a 16:15, cultura general de dilluns a dijous de 16:30 a 18:15 i el taller de castellà de dilluns a dijous de 19 a 20. El curs començarà el 8 de setembre de 2026 i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33,87 euros corresponents a la totalitat del curs. Per obtenir més informació, les persones interessades poden adreçar-se a l'aula d'adults municipal situada a la plaça de les Escoles Velles sense número, primer pis, a l'hotel d'entitats, escriure a escola.adults@abrera.cat o trucar al 93 770 2871. També es pot consultar tota la informació a través del web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Mira, que ho he estat pensant i jo què sé, que fa dies que no estic bé, m'estic ratllant i ara estic en un moment que necessito respirar una mica, fluir. I crec que t'ho estic fent passar malament i això em fa mal, no sé. Potser millor donar-nos un temps. Sé que sóc jo, eh? Perquè ara et puc per retreure res, però...

0: Ets massa bon tio.
1: No, de veritat, t'ho juro, tio, que em rebenta el cervell. Digue'm, jo què sé, que no ho senties de veritat.
0: Ets massa bon tio.
1: Que no m'has estimat. Digue'm que no t'has enamorat.
0: Bon
1: digue'm que no t'has

0: sóc un tio.
1: Què és el que hi ha?
2: Ràdio Brera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radiobrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: També a l'estiu, amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Abrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.
1: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pausa.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per estabilitzar l'incendi d'aigua Murciel al camp, un foc que ha afectat també els municipis de Querol i Pontons a l'Alt Penedès, sobretot superfície forestal. Protecció Civil ha aixecat el confinament de tots els municipis afectats i ja permet el retorn de les persones evacuades pel foc de les urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. Tot i això, es manté tallada la carretera T244 i es restringeix l'accés a la zona. Ara, a les 9, hi ha prevista una compareixença dels bombers per actualitzar l'estat de l'incendi. I Esquerra Republicana aspira que la sentència del pròxim dijous al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia posi l'Estat davant del mirall i evidenciï el boicot judicial a la democràcia. O així ho ha confirmat la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
3: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
2: I el Consorci Hospitalari de Vic ha presentat un projecte per millorar el benestar de la gent gran amb jocs sensorials interactius. El nou FM, Ona Fàbrega.
4: El Cercle 6 Epson i la Fundació El Llindar han impulsat un projecte per millorar el benestar emocional i l'autonomia de la gent gran a través dels jocs interactius i estímuls sensorials. La prova pilot s'ha presentat avui a la residència Aura de Manlleu, on els usuaris ja han pogut experimentar amb el material pensat per estimular la memòria, l'orientació i la psicomotricitat. Sentim a la directora de la residència Aura, Imma Cantizano.
5: Són uns jocs que fan que els nostres usuaris, quan ells estan jugant, doncs els hi canvia la cara. Tant usuaris que estan adormits, que els estimules, com aquestes persones que a vegades estan una mica alterades, a baixar una mica el seu llindar d'estrès o ansietat.
4: Els jocs i els elements sensorials han estat creats per alumnes de la Fundació El Llindar amb el suport tecnològic d'Epson, combinant així innovació i també impacte social.
2: I el grup d'experts creat per la Comissió Europea per avaluar els riscos de les xarxes pels infants recomana a l'executiu d'Ursula von der Leyen establir un marc comú a escala europea que restringeixi les plataformes en línia als menors de 13 anys i condicioni així l'accés a partir d'aquesta edat en cada plataforma. La presidenta ha anunciat aquest dilluns que Brussel·les presentarà després de l'estiu una proposta per incrementar la protecció dels menors en línia basada en les recomanacions d'aquests experts. I ha mort amb 100 anys l'artista transformista Hilda Love, segons ha anunciat a les xarxes. Love era el nom artístic d'Eduardo Enrique, nascut al 1926 a San Fernando Carris. La major part de la trajectòria es va tenir, la va fer a Barcelona i portava...
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
6: Ladies and gentlemen, boys and girls.
7: Blacktronica.
8: There are places we will see.
9: La evolución de la electrónica en la música de origen negro. Protagonista en tu FM. Escuchamos todos los estilos y artistas vinculados al acid jazz, funky, smooth, fusión, soul, techno y las nuevas tendencias ligadas a la electrónica. Todas las épocas son importantes para entender esta genial música. Para disfrutar de la influencia de la electrónica en la música de color, Blacktronica. En la realización, Manolo Prieto.
10: Como decía Claude Debussy, la música es la aritmética del sonido. Un saludo y bienvenidos a Blacktronica.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els bombers confien per donar per controlat demà dimarts al matí el foc d'Aiguamúrcia, que ha cremat 154 hectàrees, majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i a Pontons, a l'Alt Penedès. El cap d'intervenció dels bombers, Ricard Espósito, ha indicat que si a la nit no sorgeixen represes es podrà assolir l'objectiu i ha destacat que el cel s'ha tapat i que durant la nit creixerà la humitat. 17 vehicles dels bombers i 80 efectius seguiran remullant el foc del perímetre, del qual no ha crescut en tota la jornada. Els agents rurals i els Mossos, recordem, investiguen les causes i treballen en diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat. Tot plegat, parlant dels agents rurals, que han ampliat a 76 els municipis de 16 comarques de nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal, mentre Protecció Civil manté activades l'alerta del Pla Procicat per calor intensa i calor nocturna i l'alerta de l'Infocat davant l'increment del perill d'aquest incendi forestal. Les temperatures augmentaran clarament els propers dies, sobretot dimarts, demà i dimecres, amb valors que poden arribar als 38 i als 40 graus en diversos punts de Catalunya central, el litoral i el prelitoral. I satisfacció a l'Associació Catalana de Micropobles per l'anunci que han fet aquest cap de setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, de la posada en marxa d'un pla de pobles en què pretén injectar 400 milions d'euros en 4 anys als municipis més petits. Joan Solà Bosch és el president de l'associació i alcalde de Riner.
2: Sí, no només és per als micropobles, sinó que va molt més enllà el pla, però sí que es té en compte els micropobles d'una forma molt especial, doncs, per poder-s'hi acollir. I sí, doncs, de que el ventall de possibilitats que ofereix com invertir aquests diners sí que és d'una forma molt clara i directa, doncs, pensada cap a aquesta realitat, no? Que moltes vegades se'ns fa difícil de dir no només obtenir els recursos, sinó poder-los executar, doncs, per les manques tècnico-administratives que aquests ajuntaments tenim.
1: Els millors astrònoms de l'estat espanyol es donen cita a Tarragona aquests dies a menys d'un mes de l'eclipsi solar. Entre els temes abordaran la possible instal·lació de nous telescopis com el de 30 metres de les Canàries i l'impacte de la intel·ligència artificial a la física solar. Es tracta de la 17a reunió científica de la Societat Espanyola d'Astronomia que se celebra al Palau Firal de Tarragona. Una trobada que se celebra cada 2 anys i que plega 560 professionals d'aquest àmbit, tot just, com us dèiem, a un mes d'aquest esdeveniment de l'eclipsi solar. Molt bona nit.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Foundation!
4: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
5: Sí, aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
4: House Nation. Muchas gracias. Puedes pasar. Bienvenida al Santuario del Sonido. Bienvenida al Palacio de Seda de House Nation. Yo soy J.C. Argamoña y durante la próxima hora seré el guardián de tus sentidos. Esta semana te acompañaré a visitar la habitación 304 de este palacio sin igual. ¿Estás dispuesta a comenzar esta aventura sin retorno?
5: Mi curiosidad es mayor que mi miedo. Si el riesgo es perderme en la música, estoy dispuesta a pagar ese precio. Sé que solo tú tienes la llave. No te detengas ahora. Adelante. Quiero entrar en esta habitación.
4: ¿Tú lo has querido? ¿Te sientes preparada para correr este riesgo?
5: Llévame a ese mundo donde la música suena con alma.
4: Muy bien. Como guardián de tus sentidos, me alegra escuchar eso. Ajusta el volumen porque aquí y ahora comienza House Nation Radio Show by J.C. Argandoña.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb el millor del chill out.
3: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
4: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.
3: Ràdio Reloj.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
3: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
4: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
0: Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra app.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: La distància no significa nada. Cuando alguien significa todo. En las noches cuando pongo mi cabeza

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si la calor no et deixa dormir, Radio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: sexy and I know it.
1: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
1: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
4: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Bruguet.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.